0: 77 de Palma y Ronda de Felanitz 75 de Manacor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: En la cadena SER. Hoy por hoy.
4: Hay para los que no quieren.

0: El Festival Internacional de Música de Deia presenta al pianista e improvisador Eleuterio Domínguez Acevedo el 21 de agosto en la Fundación Miró Palma con Constelaciones Sonoras y el 22 en las bodegas de Santa Catarina de Sencelles con el recital Improway. Conciertos a las 20 horas. Entradas en dmfentradas.com. Radio Mallorca Cadena Ser, emisora oficial.
1: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats devora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.